0: El duet Ginestar amb els germans Pau i Júlia Serrasolsa s'acaben de publicar el cinquè disc i aquesta nit engeguen oficialment la gira per presentar les noves cançons en directe. Ho fan des de les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Fèlix Martín, Girona.
1: Les entrades per al concert d'aquesta nit a Girona es van exaurir fa setmanes. Els Ginestar es van consolidar plenament en el món professional de la música amb el seu penúltim treball, Només Viure, i ara hi ha moltes expectatives amb aquest disc nou titulat Gira tot igual però diferent, en el qual, entre d'altres, recullen també les seves experiències personals, com explicava la Júlia Serrasolsas.
2: Fa una reflexió al voltant de com totes aquestes experiències que et van passant a la vida et van construint i tu vas acabant passant per diferents etapes i totes aquestes coses et porten a on acabes estant en relacions, a la vida, amb amistats, amb experiències.
1: Abans el Ginestar al mateix escenari i també amb estrena de disc i entrades exaurides és el torn del grup de rock Dan Peralbo i el Comboi. Demà, doble concert dels Amics a les Arts i diumenge, cloenda del Festival Estrenes de Girona. També amb doble concert a les mateixes escales de la Catedral, amb buos que celebren 20 anys damunt els escenaris.
0: Més coses.
3: Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. Quand au sortir de son lit, on est seul dans la vie.
0: Aquest cap de setmana se celebra al poble espanyol de Barcelona la segona edició del Cruise and Fest, un esdeveniment per celebrar amb la ciutadania aquest producte mític fet amb pasta de full. Avui hi ha anat tanta gent que s'han esgotat alguns tipus de croissants artesanals fets amb farciment poc habitual, tant dolços com també salats. Al poble espanyol hi ha anat el Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervier Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblia de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervier Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I encara, abans dels esports, us expliquem que TV3 ha tancat el mes d'abril amb l'audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i el reportatge de 30 minuts que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de tota la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3CAT també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i sobretot l'estrena de la gran cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat el gran èxit entre el públic més jove. Passen poc més de 5 minuts, perdó, d'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 10:15 i ara el que fem és interessar-nos per la informació esportiva.
10: Esports.
0: Que ens acosta el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
11: Bona nit. Estem molt pendents del que passa a Montilivi perquè juga el Girona, partit de la 34a jornada de Lliga davant del Mallorca, en un partit important per les aspiracions a permanència de tots dos equips. De moment les coses no van bé per l'equip de Michel, perquè perd el Girona 0-1. Ha marcat Samu Costa el 43 a les acaballes de la primera part, un partit que podeu seguir a la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio, i connectem per saber com va el partit i com ho estan vivint els companys del Tot Gira.
12: Un retall dolent. Recupera la pilota Morlán i s'endarrés cap a Leo Román.
13: I entrarà per Pablo Torre, perquè ja no pot més, m'ha donat la sensació que...
14: Sí, sí, plau.

0: Pablo Torre ja, sí, està, ja ha dit prou.
1: Compte amb Lumumbo perquè també és molt ràpid i ara les dues bandes de Mallorca ja veuràs.
2: Doncs sí, entra per Pablo Torre.
3: I l'àrbitre ho veu, que és per Pablo Torre. Pablo Torre ho sap que és per ell. Doncs donem-li una mica de ritme, que Pablo Torre s'anava cap al costat contrari. Dona de sortir.
2: Tranquil·litat, Pablo Torre. Joc aturat.
4: Doncs a Montilivi perd el Girona 0-1, ha marcat Samu Costa, queda molt de partit, ara som al minut 20 de la segona part, per tant queden encara molts minuts perquè el Girona intenti capgirar aquest resultat i endur-se com a mínim un punt en aquest enfrontament que obre la jornada de Lliga a Primera Divisió.
5: 3CAT Info.
4: D'altra banda, el Barça juga demà a les 9 al camp de l'Osasuna. Si guanya i el Madrid punxa contra l'Espanyol diumenge, aquest cap de setmana el Barça podrà ja proclamar-se campió de Lliga matemàticament. Avui a la sala de premsa, Flick ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
6: La pregunta es si el nivel que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
7: 100%. 100%, yes.
4: 100% sí, diu Flick. El Barça per demà té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Més qüestions demà, partits de Primera Divisió més enllà del Barça, Villarreal llevant a les dues, València Atlètic de Madrid a 4:15 i a la vez Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest cap de setmana hi ha jornada, l'Espanyol de fet ja ha jugat avui, ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en zona de descens, les valoracions les de la Blanquiblava, Cristina Baudet.
8: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
4: Per cert, s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte, demà, el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia. En directe per Esport 3, el Barça no jugarà Lliga, jugarà diumenge partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnic, amb empat a un del partit d'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils per 6-2 i 6-4. Zverev s'ha desfet del belga Blocks, també en 2-7, 6-2 i 7-5. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Sobal, l'handbol, victòria del Freaking Granollers, 33-25 davant del Cangas. Els vallesans són ara tercers. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular de la Lliga. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Xum Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet tenim un partit en joc, el que juga el Madrid contra el Hapoel de Tel Aviv, 78-67 a les acaballes del partit últims minuts. Guanya 11 l'equip blanc. És el segon partit de la sèrie de quarts de final previ a la Final Four de l'Eurolliga. El primer ja el va guanyar el Madrid i sembla que si no es torcen les coses en aquest minut i es que queda per acabar el partit, doncs el Madrid aconseguirà la segona victòria. Recordem que en els altres partits de quarts el Panathinaikos també domina 2-0 la sèrie davant del València, l'Olympiacos 3/4 el mateix amb el Mònaco i el Fenerbahçe també domina 2-0 davant dels Alguiris. I acabem parlant de waterpolo perquè la selecció espanyola femenina, plena de jugadores catalanes, juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. De qui en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu? D'entrada, disputat avui, Espanya 26, Japó 10.
9: Senyals horaris de 2:15. Esteu escoltant 3CAT Info. I en aquest bloc informatiu fins ara us hem explicat que milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. A les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. També que els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un arancel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Un Donald Trump que també assegura que no està satisfet amb l'última proposta que ha formulat l'Iran per trobar una solució negociada a la guerra i que ha fet baixar aquesta tarda el preu del petroli. El president dels Estats Units ha anunciat també més sancions contra Cuba, qui acusa de lligams amb l'Iran i Hezbollah. I a la segona part d'aquest bloc informatiu també us explicarem que la Xina prohibeix a partir d'avui l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. I us explicarem també una història d'una persona de 85 anys que des de fa 10 dies ha quedat recluïda, no pot sortir del seu edifici propietat de l'Ajuntament de Barcelona, on viu, al barri del Raval. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. Dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem al projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I seguim molt pendents dels esports, Sergi Andreu.
4: Sí, pendents del Girona, que juga a Montilivi davant del Mallorca en un partit important. Pensant en la permanència, de moment 72 de partit, perd el Girona 0-1 amb un gol de Samu Costa a la primera part, per tant en queden 18 més el temps afegit. El Girona ha de capgirar o ha d'intentar capgirar en aquest temps el marcador advers.
9: Pendent dels esports en directe i del temps en aquest cap de setmana llarg per molta gent. Aquesta matinada i fins demà al matí, pendents dels ruixats que poden ser intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Les pluges avançaran cap a Ponent i a la Catalunya central. Dissabte mantindrem aquest temps canviant i insegur. Cel molt ennuvolat al matí i més trencat al migdia. Les temperatures quedaran una mica més baixes. A la tarda de nou, ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Dos quarts d'onze, gairebé tres minuts. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. A les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros, el de la UGT.
10: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
11: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
9: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del primer de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i a l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escolti la comunitat educativa.
12: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
9: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. Tot això a casa nostra.
13: Atenció!
9: Mentre que a Istanbul la policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se precisament per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pels moviments obrers turcs i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Ahir el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest partit. participant.
13: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
9: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia que han llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. I en clau laboral, també us expliquem que l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals a Barcelona. La majoria dels expedients imposats es concentren a l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transports de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 80.000 euros de mitjana de multa, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un valor total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altres altes a la Seguretat Social.
5: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes...
14: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
5: Perquè la ciència fa avançar el món.
14: La poma de Newton.
5: També a la plataforma 3CAT.
9: Ho hem destacat en titulars, és notícia d'aquest vespre. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi, això sí, d'un límit arancelari del 15% per la majoria de productes europeus.
15: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
9: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció al seu país i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega aquest incompliment del pacte comercial que denuncia Trump i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures arancelàries. I d'altra banda, Donald Trump ha rebutjat l'última proposta de l'Iran per acabar amb la guerra. El president dels Estats Units assegura que no està satisfet amb l'oferta que aquesta mateixa tarda els iranians els han fet arribar a través del Pakistan i que ha fet baixar el preu del petroli. A primera hora, l'expectativa que es pogués desbloquejar l'estret d'Hormuz ha fet caure el preu del cru més d'un 6% i ha situat el barril de Brent als 106 dòlars. Però el president dels Estats Units ha assegurat que els iranians estan desesperats i que no li ha agradat el contingut de la proposta.
15: Ells volen arribar a un acord. Jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
9: A tot això, Trump també ha aprovat aquesta tarda més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. El mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. D'altra banda, Nacions Unides alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
16: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
9: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i també cap al Txad. La crònica internacional ens porta ara fins a Israel, que està adoptant mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza i al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una imatge de Jesús, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques. polèmiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Brascó.
17: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
18: We've seen this time and time again.
19: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
17: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
19: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
17: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
9: I a la Xina es prohibeix a partir d'avui l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Pequín, Francesc Canals.
20: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lo Wen, pequinès, en la trentena.
21: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
20: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
9: 2 minuts i arribem a 3:15.
22: 3Cat Info.
9: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici propietat de l'Ajuntament on viu, el Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina dels motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
23: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
9: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre, diu, aquesta situació.
22: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Avís de pluja intens del Servei Meteorològic de Catalunya de cara a la propera matinada i fins demà al matí a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta. Per tant, és un avís per a les comarques del sud. Però el que fem ara és fer un cop d'ull més general a la previsió del temps a tot el país.
22: El temps.
9: Previsió que ens acosta la Gemma Puig.
0: Encara mantenim aquest temps insegur, però sobretot cap al Pirineu i Prepirineu més occidental. Hem tingut un dia festiu del 1 de maig, amb un temps canviant, insegur estones amb sol, amb una miqueta de tot. Aquestes precipitacions que han deixat de moment 15 litres per metre quadrat es pot a la cota 2.500, 12 litres a la Vall de Boí, 3 a Cadinord, 2 a Sort, 3 al Pont de Suert, 6 litres a Viella. I encara, durant aquesta propera nit i matinada, haurem d'estar pendents dels ruixats i les tempestes que arribarien cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en un dia que ha vingut marcat per unes temperatures que han quedat una miqueta més baixes. Avui el termòmetre no s'ha acabat d'enfilar tant. Els valors més alts han arribat als 26 graus a Golmés, a Vilanova de Segrià, a Lleida, a Vallfogona de Balaguer, a Vinebre. També ha baixat una mica la temperatura cap al Pirineu i Prepirineu. Com dèiem, aquesta matinada els ruixats i les tempestes poden ser intenses en aquest sector de la costa i el prelitoral, des de l'Ebre fins al Camp de Tarragona. Aniran avançant durant la matinada i matí cap a punts de Ponent, Catalunya Central. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot cap a aquest sector de la costa i del prelitoral, on poden descarregar més intensitat, ben bé fins al migdia, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora i, a més, anant acompanyat de tempesta o calamarsa. Al migdia podríem tenir una petita pausa, fins i tot amb núvols un pèl més trencats, cap a Catalunya Central o cap a les comarques de Girona, però després de la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat i arribaran altre cop alguns ruixats cap a l'interior de l'Ebre i també cap al Pirineu i Prepirineu més occidental. Una nova banda de precipitació ens creuarà la nit de dissabte a diumenge. Aquesta aniria d'oest a est, amb precipitacions que anirien avançant en aquest sentit. Menys probable que arribin cap a les comarques gironines. I diumenge a la tarda de nou, doncs tornarem a tenir ruixats. Per tant, aquest temps canviant insegur que mantindrem tot el cap de setmana.
22: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
9: 3:15:11, torna l'última de la fila que actuarà aquest diumenge i dijous a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie.
9: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers. Fa, doncs, 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
2: L'únic que canvia és les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
9: Els concerts se'n repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
3: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quim i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons aquestes que tenen moltes, tenen 30-35 anys.
9: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Casull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada més. Així s'aprèn el català real, el del carrer, segons explica Andreu Monfà, que és un dels impulsors d'aquest projecte.
24: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge, no? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
9: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mauick des de Düsseldorf.
4: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
6: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
9: I si català forma part del projecte internacional Easy Language, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món. I ara parlem de música. Nick Cave, Toni Amorós, The Black Keys, protagonitzen les principals novetats discogràfiques d'aquesta setmana. Són les que repassem a partir d'ara amb el Marc Ruiz.

Els irlandesos Nika publiquen Fenian aquesta setmana. Són coneguts per fer rap en irlandès, portar passamuntanyes amb els colors de la bandera irlandesa i protagonitzar polèmiques per criticar el bombardeig de Gaza per part d'Israel. Recentment, un jutge va retirar els càrrecs de terrorisme a un dels seus membres per presumptament haver fet onejar la bandera de Hezbollah en un concert a Londres, un episodi que també recull una de les cançons del disc. De fet, tot l'àlbum està pensat com una resposta a aquell judici.

El nou disc de Tori Amos, In Times of Dragons, també està marcat per l'actualitat política. És una metàfora sobre la lluita entre la democràcia i el totalitarisme basada en l'ascens al poder de Donald Trump als Estats Units. I, spoiler, el disc acaba amb el triomf de la col·lectivitat a través de la cançó Stronger Together, que canta amb la seva filla Tash.

0: The Black Keys publiquen Pitches, un àlbum de so directe i primitiu, segons el seu líder, Dan Auerbach. Les cançons surten de la necessitat de desfogar-se davant la mort imminent del pare d'Auerbach. El cantant i guitarrista d'Ohio sona més cru i pròxim a Jack White. Minoria publica aquesta setmana Aixecar-se per volar, un disc de rock indie que transporta els anys 90 i primers 2000. De fet, reconeixen que hi ha influències de Queens of the Stone Age, però també s'hi pot reconèixer Metallica en la forma de cantar de Pablo Comas i les guitarres molsudes o Smashing Pumpkins.
1: Més música. En marxa la 40a edició de la Fira Internacional del Disc de Barcelona. És a l'Estació del Nord i hi trobareu fins diumenge 170 estants amb propostes arribades a tot el món. Milers de vinils, CDs i moltes rareses. I és que l'atractiu del format físic és indubtable i va a l'alça. Defensa el director de la Fira, el Pere Terrassa.
2: La música és una cosa perfecta que entra per les orelles, però moltes vegades ens agrada que entri per la vista també, no? I poder tenir aquest format físic a la mà i observar-lo, jo crec que és una cosa molt important que la gent t'està agraint.
1: També apunta què és el que més busca la gent d'aquí.
2: A Barcelona, Bruce Springsteen té un carisma molt important, i després Dylan, Bowie, Beatles, Rolling, que evidentment, Pink Floyd, podríem dir Dire Straits, bandes així mítiques, tenen molt de tirón.
1: Concerts en directe, presentacions de llibres i xerrades completaran l'oferta de la fira, que continua atraient fins diumenge 10.000 persones, segons s'espera. Doncs, parlant de música, hem arribat a 6 minuts per les 11 i estem molt pendents, com us dèiem avui, de l'esport en directe. Esports. I concretament del futbol, Sergi Andreu, bona nit.
3: Bona nit. Molt pendents dels últims compassos del partit que el Girona juga a Montilivi. Va perdent 0-1, temps d'afegit. Connectem amb el Tot Gira per saber com estan vivint aquest tram final de partit.
4: Saltarà Estuani, la posa dins l'àrea. Saltarà també Leo Román, no l'acaba de rebutjar. La pilota li queda siga en cop frontal de l'àrea gran. Rebutja la defensa del Mallorca. Ja no hi ha porter, se la quedarà francès. Ja res, és l'última jugada. L'àrbitre diu que s'ha acabat. Final del partit de Montilivi, doncs sí que haurem de patir. Tercera derrota consecutiva. El Mallorca ens empata la classificació. Tenim 38 punts. Encara ens en queden 4 per arribar a la línia de seguretat. Queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. El Girona queda encallat amb 38 punts. Veurem com acaba la jornada. Pas endavant d'un Mallorca, davant un Girona que s'embolica, i s'embolica, i s'embolica, i s'embolica cada vegada més. El del Sens el tindrem fregant el clatell. Final del partit d'avui a Montilivi. Girona 0, Mallorca 1, i quan hi ha targetes perquè els jugadors del Girona estan protestant.
5: L'ha vist Brian Hill perquè ara mateix l'han de separar. Els jugadors del Girona molt emprenyats amb l'àrbitre ara, per exemple, i és Estuani, que li vol dir alguna cosa. Aquesta és una part de la gespa, l'altra part és la festa que ha viscut l'equip del Mallorca, que està celebrant això pràcticament com si fos la salvació. La gent del Girona amb el cap a baix, pràcticament ja tothom abandonant l'estadi de Montilivi. Ha estat una gerra d'aigua congelada la que hem viscut avui a Montilivi.
6: Bé, doncs, derrota del Girona avui contra el Mallorca, és el que no volíem que passés de cap de les maneres. De fet, a Mallorca celebrant aquesta victòria com una salvació virtual, però té els mateixos punts que el Girona, és a dir, 38, però les sensacions, evidentment, són molt i molt diferents. A veure, la pregunta és clara. Què ha passat, Susi, avui perquè el Girona no fos capaç de...
3: Doncs el Girona, que ha perdut 0-1 amb un gol de Samu Costa al minut 43 de partit, no pot sumar cap punt en aquesta 34a jornada. Quedaran 4 jornades, 4 partits, perquè el Girona pugui sumar els punts que necessitarà per poder garantir la permanència. Ara mateix el Girona és 16è, provisionalment, amb 38 punts, els mateixos que el Mallorca i els mateixos que l'Elx. Ara mateix la zona de descens la té a 4 punts, però en funció de com vagin els resultats aquest cap de setmana, el Girona podria quedar a un punt de la zona de descens.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça juga demà a les 9 al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick diu que la Lliga encara no està guanyada.
8: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
3: El Barça té les baixes de Lamine Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid. Demà, últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra. És baixa per jugar diumenge a Cornellà al Prat. Qui tampoc no jugarà diumenge és el porter Courtois, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Demà, primera divisió, a banda del partit del Barça, també jugaran aquests partits. Villarreal-Llevant a les 2, València-Atlètic de Madrid a 4:15 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, un equip en zona de descens. Sentim Cristina Baudet, la jugadora de l'Espanyol.
9: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
3: S'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte, el Badalona Woman rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça jugarà diumenge, partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Demà es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústries Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma, partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Freaking Granollers davant del Cangas per 33-25. En hoquei patins, disputats en l'última jornada de la fase regular, partits en horari unificat. Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4. Amb aquests resultats, el Liceu i el Barça han acabat primer i segon respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet tenien partit del Madrid, que ha acabat imposant-se davant del Hapoel de Tel Aviv, ha acabat guanyant i, per tant, suma la segona victòria el Madrid, que s'ha imposat per 102-75. Segona victòria blanca en aquesta sèrie de quarts de final prèvia als enfrontaments de la Final Four de l'Eurolliga.
7: Tresca Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestà ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports. El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
2: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but...
3: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
20: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures del cap de setmana quedaran una mica més baixes.
22: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
23: Catalunya migdia.
24: Quines són les xifres? Bon dia.
23: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: I en aquest informatiu també sentirem les famílies de
24: burocràcia i les hores extres que compren.
23: Parem atenció a tots els fronts informatius.
25: Sí, tindrà l'encàrrec.
22: A dos quarts de tres els esports.
23: D'aquí.
26: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
23: I de la resta del món.
24: De la cimera internacional que serà...
23: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol i una petita interrupció.
23: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
28: Respecte al 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
29: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagi

0: costa i a causa de l'estat de la mar s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el grup de recolzament d'actuacions especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas a aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici, propietat de l'Ajuntament, on viu al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
4: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama. I per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: juro pel que vull.
1: El cineasta ha arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o la ballable Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados.

0: Llevamos varios partidos perdiendo, tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
1: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
2: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
1: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:15 i Alavés Atlètic Club de Bilbao a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
3: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
1: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner eliminat en semifinals, el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blokst per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
1: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i a la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
2: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
6: Que apel·lem a les seves responsabilitats a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albàcar.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat en la manifestació d'aquest 1 de maig, molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
10: A Lleida, la protesta d'esteu de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: I a Istanbul... La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
13: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
0: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat. They want to make a deal,
2: but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
14: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià ha actuat després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
15: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
16: We've seen this time and time again.
17: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
15: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
17: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
15: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
18: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
19: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
18: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
0: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Roixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i perilitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
0: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic de Catalunya fins aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud a Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
21: El nostre contingut
1: és un complement a l'aprenentatge. No? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per a algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motiva a seguir en contacte amb la llengua.
0: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
21: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
22: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
0: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Último de la Fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers. Fa, doncs, 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és com les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quimi i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona, Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervière Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblia de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervière Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i sobretot l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que vostè viu cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i Alavés Atlètic Club a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat, sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: Trescat Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els aranzels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a les seves responsabilitats, a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona o així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants de, que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sali Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo,
20: Oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
21: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
23: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
24: Catalunya migdia.
25: Quines són les xifres? Bon dia.
24: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
25: d'acollida. La burocràcia i les hores extres que compren.
24: Farem atenció a tots els fronts informatius.
26: Sí, tindrà l'encàrrec.
23: A 2:45 els esports.
24: D'aquí.
27: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
24: I de la resta del món.
25: Des de la cimera internacional que s'ha...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol, jo no patiré interrupció.
24: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
29: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
30: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar,

0: adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
1: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici propietat de l'Ajuntament on viu, al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
4: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
1: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: El Ginestà han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
1: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
2: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
1: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o La ballable, Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
3: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada segons com vagin els resultats a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
4: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
3: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador

0: Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
1: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
0: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el Clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
2: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
0: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner, eliminat en semifinals, el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
0: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
4: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
5: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
4: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
6: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
7: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
4: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
8: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
4: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona en Jordi Barranca i des de Lleida la Júlia Albacar.
9: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig, molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres.

0: El contingut, però, que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
1: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
2: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià ha actuat després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
3: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
4: We've seen this time and time again.
5: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
3: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
5: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
3: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
6: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè

0: Entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
1: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
0: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili i tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
2: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest. Avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
2: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
5: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge. No? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc en un format atractiu que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
2: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
6: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
7: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
2: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut aquí millor, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona. Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos. Des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervier Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblia de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervier Canal.
9: El lemon pie i el puré porc.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3CAT també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i, sobretot, l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, y jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que vostè diu cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i Alavés Atlètic Club a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alhama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat. Sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostiuk. En futbol sala, l'Indústries Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestà ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a les seves responsabilitats, a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig, molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización al fin y al cabo acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but...
3: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, Oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
20: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, a primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
22: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
23: Catalunya migdia.
24: Quines són les xifres? Bon dia.
23: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
24: de... burocràcia i les hores extres que compren.
23: Parem atenció a tots els fronts informatius.
25: Sí, tindrà l'encàrrec...
22: A 2:45 els esports...
23: D'aquí...
26: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
23: I de la resta del món.
24: Fins a la cimera internacional que s'ha...
23: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol i una petita interrupció...
23: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
28: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
29: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el grup de recolzament d'actuacions especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici, propietat de l'Ajuntament, on viu, al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
5: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: lloro pel que vulguis.
1: Els diners han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestar, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant o La ballable, Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestar, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestar com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada segons com vagin els resultats a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal llevant a les 2. València-Atlètic de Madrid a 4:45 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blokst per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. De qui en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
8: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
4: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
0: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
1: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
9: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
10: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
1: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
11: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albàcar.
12: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
13: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
14: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
12: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
15: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
16: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
15: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
17: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
15: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
1: I a Istanbul...
18: Atenció! Fascisme! Irmán!
1: La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
18: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
1: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no s'ha

0: nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
1: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
2: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
3: We've seen this time and time again,
4: ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
2: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
4: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
2: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
5: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. per alguns és excessiu, com diu Lou Wen, pequinès, en la trentena.
6: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes.

0: bicicletes, però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
1: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili i tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
2: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
2: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
5: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge. No? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc en un format atractiu que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
2: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
6: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
7: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
2: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut aquí millor, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona. Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervier Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblier de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervier Canal.
9: El lemon pie i el puré porc.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol, amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i, sobretot, l'estrena de La Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, y jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que vostè diu cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal-Llevant a les 2, València-Atlètic de Madrid a 4:45 i Alavés-Atlètic Club a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alhama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat. Sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústries Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.